0: consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.